0: Anem a jugar a un joc radiofònic, a un joc del so. Què passa si mesclem, si barregem esta moma de Xàtiva? Que tots i totes tenim en el cap. Què passa si la barregem amb això? Doncs que ens és una vesprada de reivindicacions, no només a Xàtiva, sinó també fins i tot a València, per la educació pública. 21 dies de vaga porten ja els profes, les profes, els mestres, les mestres. 21 dies, entrant en la cinquena setmana, reunió avui important, veurem què ocorre, com ocorre, i presència d'eixa educació pública, tant a la MoMA de Xàtiva com a València, on hi havia professors a la porta del Mercat Central, esperant que passaren, doncs, les autoritats, per descomptat, per atraure molt respectuosament eixos jupetís, color taronja i eixes reivindicacions, i després unir-se a eixa marxa. Entre d'ells estava Ramir Moscardó. Ramir, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. En primer lloc, anem a començar per València i després venim a Xàtiva. Tu estaves a València. Com va ser eixa jornada d'ahir? Perquè sé que a tu personalment et va emocionar molt, no?
1: A veure, la veritat és que va ser, jo crec que ha sigut un dels moments més emotius que jo he viscut en estos 21 dies que portem de vaga indefinida, més les manifestacions prèvies i tot el que portem de mobilitzacions. Perquè va ser un acte espontani, pràcticament improvisat, i que va acabar mostrant el suport de la societat a esta mobilització. Fins i tot entre un públic que podíem pensar que a lo millor podien estar més desmarcats del tema i tal. I ens va sorprendre, i realment jo ho dic, jo vaig viure una vesprada realment emocionant.
0: Deies que s'havíeu posat al final de la processó, una vegada ja van passar totes les autoritats i la banda i tal, i que la gent vos aplaudia, Ramir.
1: Sí, el fet va ser que nosaltres, perquè el que no volíem tampoc era interrompre el que era el procés del Corpus, evidentment, no sé, amb tot el respecte per al públic que participava i que presenciava la processó. Nosaltres simplement volíem, en el moment en què passaven les autoritats civils que desfilen al final de tota la processó, aleshores mostrar els jupetins que estem utilitzant com a símbol de protesta. Bueno, es va fer de forma espontània perquè tampoc estava organitzat ni res, no sabíem quanta gent n'hi hauria, i la nostra sorpresa va ser que en el moment en què vam començar a treure els jupetins, allí n'hi havia una quantitat de gent prou important. I en el moment en què traiem els jupetins, el públic que estava presenciant la processó es va posar a aplaudir. En principi pensaven que estaven aplaudint a les autoritats, etcètera, etcètera, però clar, les autoritats passen, acaba la processó i el públic es queda i continua aplaudint. I animant-nos i donant-nos suport i endavant, i feu molt bé, clar que sí i tal. Fins al punt que nosaltres no teníem previst incorporar-nos, perquè la processó s'havia acabat ja, al final anava una ambulància que sempre va tancant el recorregut, i ens van situar enmig del carrer un poc per agrair a la gent dels aplaudiments, però vam veure que el públic que n'hi havia més enllà també ens aclamava. Aleshores, clar, vam decidir continuar per donar l'agraïment. I així ens van fer tot el recorregut de la volta de la processó, que no ho teníem previst, però, ja dic, era una aclamació, és a dir, era la gent des dels balcons aplaudint, la gent en les cadires que estaven assentats s'alçaven per aplaudir, molta gent emocionada plorant, no només dels que estaven allí manifestant-nos, sinó també del públic. Això jo crec que és una mostra clara del suport social que està tenint aquesta mobilització.
0: Això a València i així a Xàtiva, bueno, entre d'altres, la mateixa MoMA portava un coret verdet, Ramir.
1: En efecte, així de fet la participació o les mostres de suport van vindre dels mateixos participants del Corpus. N'hi ha que tenir en compte que el Corpus de Xàtiva està molt vinculat a les escoles, no? Les danses que s'organitzen
0: i tant.
1: Es organitzen des de les escoles. Per tant, ja n'hi havia mestres que acompanyaven els xiquets amb samarretes verdes, però també n'hi havia molts personatges com la mateixa MoMA, que és el personatge més destacat, que portava el seu cor de color verd, els nanos i nanes també portaven els seus cors de color verd, i així músics que també interpretaven, dolçainers, tabaleters, etc. No sé, era una mostra clara de que no era una qüestió només dels docents, sinó que era una qüestió de tota la societat.
0: Avui hi ha una taula sectorial d'educació des de les 10 del matí, està en marxa, es pot seguir a través de la web de la cadena SER, de Ràdio València. Bueno, entre d'altres, s'oferixen, a priori, pel que ha pogut saber esta casa, 3.388 milions d'euros en els pròxims 4 anys, s'inclouen reduccions de ràtios, s'incorporen vora 8.200, 1.410 milions d'euros per a infraestructures educatives. Insistís que això són algunes de les dades que nosaltres hem pogut saber que van a analitzar-se, que van a votar-se avui, que van a decidir posar punt i final o no a esta vaga o continuar en el dia 22, 23, quan és que faça falta, perquè ara ja ens queda tots ben clar que aneu a estar així els dies que faça falta. Teniu esperança en la de reunió d'avui?
1: Mira, jo personalment, i també te puc parlar per part dels meus companys i companyes, tenim poques esperances respecte a totes aquestes xifres que estan plantejant i que tu mateix has citat, perquè ja estem cansats de que plantegen xifres que són enganys. Són enganys perquè potser són xifres de pressupostos que ja estaven previstos o són xifres que no... És a dir, al final, cada vegada que presenten un document l'hem de mirar ben lupa perquè no ens fiem en absolut. Aleshores, una vegada avui sapiguem quina és l'oferta que s'està plantejant, els sindicats van a demanar al professorat que es pronuncie. Aleshores, ens arribarà tota la informació amb més detall, la podrem mirar amb temps i acceptar o no acceptar. Però ja t'he dit que, com en altres ocasions, tenim molt poques esperances.
0: A més, no només eixa reunió a les 10, sinó a les 10 i mitja també s'han reunit professors d'assemblees, docents de diferents centres i especialitats i representants de famílies de l'alumnat en la Direcció Territorial d'Educació de València per a traslladar les reivindicacions i també traslladar un malestar amb la gestió dels centres aquestes últimes setmanes. Clar, jo d'això, només que sé, Ramir, el que he pogut anar veient i he pogut anar contant que vosaltres heu anat fent, però tu creus que ha hagut una mala gestió dels centres aquestes últimes setmanes?
1: No, a veure, mala gestió no. El que ha hagut és que els centres han deixat de funcionar, simplement. És a dir, una per la vaga del professorat, que ha sigut molt potent, i l'altra per la pròpia vaga... Estic parlant, evidentment, de centres de secundària.
0: Sí, sí.
1: Per la pròpia vaga de l'alumnat. Aleshores, ens hem trobat centres pràcticament buits, sense... No és que hagi hagut una mala gestió, simplement és que no ha anat la gent als centres educatius, perquè tenien molt clar que la protesta era necessària i s'ha dut a terme. Pel que fa a la gestió normal, tots els afers, serveis mínims, etcètera. És a dir, que això no hi ha cap problema.
0: Ramir, acabem. Teniu pensat alguna acció esta setmana en Xàtiva?
1: Pues ja t'he dit que... Pràcticament totes les vegades ho comentem, no? Que anem un poc de avui per a demà. Estem a expenses de la reunió que s'està fent en aquests moments. En tan pront sapiguem com queda la cosa, plantejarem coses. Del moment, això sí, és molt important concentrar les accions més importants que se fan a la ciutat de València, perquè sabem que tenen major repercussió, tenen molt d'impacte en la premsa i en la societat. De moment anem a concentrar això. En tan pront tinguem alguna cosa així en sèrie, doncs vos ho faríem saber.
0: I nosaltres ho contarem. Ramir, gràcies, com sempre, per estar a l'antena de la SER. 21 dies de vaga. Una abraçada, ànim.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Companys.

Doncs així comença un dilluns, el dilluns que porta per nom 8 de juny del 2026. Això és l'Hoy por Hoy de Ràdio Xàtiva, això és la Cadena Ser. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

0: 12, 35 minuts. Anem somrient que estem a no res d'entrar ja en l'estiu no meteorològic, perquè el meteorològic ja portem més d'una setmana. I les temperatures també estan acompanyant per a que comencen a moure, comencen a arrencar les piscines municipals de les nostres comarques, dels nostres municipis, de les nostres poblacions. Tenen, per cert, un article que va elaborar Carla Benavent a la nostra web, a radioixativa.es, on tenen... A dia d'avui, el que sabem d'horaris d'apertura, de dies, de preus, de millores en les instal·lacions d'un munt de municipis, però el que anem a fer ara és centrar-nos a una setmana de que obriguen a les piscines municipals de Xàtiva, que ja, doncs això, ultimen les adequacions per a l'inici de la temporada d'estiu. La piscina de les Pereres obrirà, com dic, el pròxim 13 de juny, és a dir, falta una setmaneta, mentre que la resta entrarà en funcionament una setmaneta després, que és el 20 de juny. El regidor encarregat de moltes coses, i d'entre altres les piscines, és Vicent Lluc. Vicent, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, Jordi. Perfecte.
0: Amb nosaltres. Una setmaneta, per a que s'obriguen les pereres. Conta'ns una miqueta com encareu l'estiu.
1: Bueno, anem a veure, sobretot en Pereres, que és la que primer anem se va obrir, la que ens han volcat, en que tot el que més també està en marxa, però anem a veure, pues, com sempre, buidar, netejar, desinfectar, rejuntar, obrir parets i sostre, i després ja, pues, lo típic, reposició d'hamaques, reposició de sombrilles, neteja de la zona de playa, en fi, deixar-ho en perfectes condicions per a que la gent disfrute de lo que és les piscines a cinc d'estiu.
0: I després les altres faltarà una setmaneta més. A partir del 20 de juny obriran, doncs això, la Murta, sí. Torrellloris...
1: Sí, mira, una puntualització volia fer en referent a lo que és la de Pereres. És que no sé si ho han anunciat o la gent s'ha percatat. Anem a dir, el dia 13 que obrim, de matí hi ha una competició de xiquets, entonces, claro, ja l'obrim oficialment, l'únic que ocorreix és que hasta fins migdia no estarà oberta el que és el públic en general.
0: Vale, o sea, vale. Fos la missa puntualització, el 13 de juny a partir de migdia, que els xiquillos naden un rato de matí.
1: Sí, és que és una cosa, claro, l'havien d'haver fet abans, però lògicament, quan necessitem un temps mínim per a poder netejar i fer tota la tasca que s'ha fet, no se va poder clavar abans.
0: Quines són les principals tasques que van a fer-se no només en Pereres o que s'han estat fent ja, Vicent, en les piscines municipals de Xàtiva? Perquè tots els anys ho parlem, no?, que és posar-les a punt, i això porta molta faena.
1: Porta moltíssima faena. A més, jo tots els anys vaig personalment en el meu company José Larcón, peguem una mirada, mirem a veure el que n'hi ha per fer i el que pensa fer l'empresa, i a banda d'això sempre nosaltres añadim i puntualitzem algunes coses, i per exemple el que és la piscina Murta, l'any passat se va pintar la meitat del mur intern de lo que és la piscina, un any se va pintar l'altra meitat, se van a canviar dutxes exteriors, espills, interiors, en fi, se van a pintar vestuaris, se van a canviar portes, en fi, se va a fer una sèrie d'intervencions fortes per a deixar la piscina en perfectes condicions també.
0: M'he deixat la de Nahuir. Perdonen
1: sí.
0: Els oients. M'havia deixat
1: mira,
0: la de Nahuir.
1: Precisament, sí, la de Nahuir. Bueno, Nahuir i Torrellloris, claro, tenen un tractament especial. A unes fan falta unes coses, a altres, però, per exemple, en la piscina de Nahuir, pues, també anem a ficar el que és la zona. S'ha ficat la gespa que llevarem, part de la gespa que retirarem de lo que és el camp 2 de Pereres. S'ha ficat allí, en la zona de menjador, se va canviar tota el que és la malla que dona ombra, se va reforçar un poc més en el tema de banquets i taules per a menjar, i després també el que és fins ara s'eixia directament de lo que era la zona de bany, s'eixia directament al pàrquing. Ara el que estan fent, s'ha ficat allí una fila de bordillos, i s'està fent una cera de formigó per a que la gent siga més net i no vaja directament, com si diguem, damunt de lo que és la terra del pàrquing.
0: La importància que tenen les piscines, Vicent, en estiu, per descomptat, com a refugi climàtic, però també la importància que tenen per a diferents generacions, no? Vull dir, vosaltres també des de l'Ajuntament no només planifiqueu la posada en marxa de les piscines o les activitats que puguen haver, que si vols ara les comentem, per als més menudets, sinó també per a la gent més major, que també, òbviament, té tot el dret del món a disfrutar d'aixòs espais. Que no només... No relacionem el que vull dir és no relacionem les piscines en xiquets, no, o sigui, les piscines estan obertes per a tot el món.
1: Exactament, tu ho has dit, ahir no se trata soles de que els xiquets vagin i disfrutin i prenguin el bany, no, ahir totes les persones, quan van, tots tenen dret a dins de les seues possibilitats i edat, disfrutar d'ella i tenir les màximes comoditats, anem a dir, que siga tot en perfecte estat, que tinguin una bona hamaca per sentar-se, agitar-se i prendre el sol o la sombra, el que vulgui. Entonces, claro, vull dir, nosaltres enfoquem la puesta a punto, anem a dir, de les piscines en consonància a tot, des de 0 fins als 100 anys.
0: Hasta 100 anys. Vicent, vull que fem una reflexió, perquè l'any passat va ser un estiu complicat per a les piscines municipals, no només les de Xàtiva, sinó d'altres de les nostres comarques van haver de patir, doncs, una... mai millor dit, i perdó per parlar mal, una merda de repte viral a través de TikTok, en el que, doncs, per dir-ho d'alguna manera, s'animava a la gent que participava en aquest repte a defecar en les piscines o bueno, o fer altres qüestions encara pitjors, no? Diràs, n'hi ha pitjors? Sí, n'hi ha pitjors. M'agradaria que feres tu, sobretot, perquè la crida la puc fer jo, però jo no tinc tanta autoritat com tu, però l'oient que ens escolta, bueno, que ens deixem d'estes animalaes, perquè al final les piscines, com més te'n diguen, són per a tot el món, i una gracieta de TikTok pot perjudicar, com va passar l'any passat, a moltes persones, perquè no només és el moment en el que ocorre, sinó que després ha d'estar mínim 24 hores tancades, s'han de fer anàlisi, i és una pasta també.
1: Sí, correcte, tu ho has dit. Bueno, jo animo la ciutadania, anem a veure contra aquestes quatre persones que se dediquen o que puguen fer aquest tipus de coses, no puguem anar. L'únic que sí que de veres és que està perjudicant a l'Ajuntament, el perjudica en que té que tancar, en que té que fer uns tractaments, té que gastar seus diners, però que no s'equivoquen, són uns diners que també són del contribuent. Entonces, què passa? Que està deixant sense servei municipal de piscina a la resta d'usuaris. La seva gràcia o la seva guarreria, per no dir-ho d'una altra manera. Entonces, m'agradaria que la gent tinguera un poquet més de civisme perquè no perjudiques a l'Ajuntament, en concret, al revés. Estàs perjudicant a tots els usuaris que diàriament ocupen totes les piscines de la nostra ciutat.
0: Era important això. Vicent, s'han programat, per anar acabant, algun tipus d'activitats durant l'estiu per a posar en valor les piscines, activitats aquàtiques, no ho sé?
1: Sí, com tots els anys estem preparant això, l'únic que passa és que ens falta acabar de concretar-les i polir-les, no, inclús, perdona, no porta ara ninguna d'això, que volia que ho haguessis vist i ens ho haguessin acabat en impremta, però no ho tinc, però vamos, com sempre, se van a fer activitats dimarts i dijous, dilluns i dimecres, per a diverses persones i edats, entonces, claro, això ja vos ho concretaré, m'estimem més ja passar un dia, claro, i concretar-te. Sí, sí. Exactament el que és.
0: Ara era simplement el fer el hype que diuen els joves per a recordar que dilluns que ve 13 de juny a partir de migdia s'obrin les pereres i ja després a partir del 20 doncs això, Murta, Torrelloris, Anahuir, etc. Quan tingues clar activitats, preus i tot el rotllo, tornes a passar, si vols, el dilluns que ve, per exemple, que ja obrirem, o abans, i ho acabem de concretar.
1: Sí, m'agradaria puntualitzar millor el tema de les activitats en concret i els preus de cada activitat, i així anar, ni dic alguna cosa que no dec, o més se queda alguna cosa en el tinter.
0: Vicent Lluch, regidor d'esports i de piscines i de moltes coses, gràcies per estar en la SER, que vagi molt bé, que tingues bon dia.
1: Un plaer i gràcies a vosaltres.

0: 11 minuts per arribar a les 13 hores. Poso el rellotge 13 i m'haig dit 13.
1: Que bé.
0: A la una del migdia. Hola, Carla Benavent.
1: Hola, Jordi Company, què tal?
0: Estem dient off the record que mira que ens agrada esta sintonieta, la sintonia de sons del cap de setmana.
1: Va sorgir així un poc, elegis una i veurem què tal, i al final s'ha quedat.
0: Tens bon criteri musical, però vaig a llevar-te-la. Perquè és que avui n'hi ha un altre so. Anem a veure el programa amb ella i sempre es queda curt, eh? El primer so del cap de setmana doncs és el Corpus, el gran protagonista, no només a Xàtiva, sinó també a les nostres comarques.
2: El Corpus de Xàtiva ha tornat a demostrar la força d'una de les tradicions més importants i estimades de la nostra ciutat. Tot s'ha desenvolupat amb normalitat, sense cap incidència i amb una gran participació de la ciutadania i de les entitats que fan possible aquesta celebració. Des de l'Ajuntament continuarem treballant per la promoció, la conservació i el reconeixement del Corpus, així com per la recuperació del patrimoni vinculat a aquesta festa tan singular.
1: Bé, ha dit Maria Beltrán, Xàtiva ha acollit este cap de setmana l'exposició dels tradicionals gegants, visites guiades, celebracions religioses, la processó del diumenge pels carrers del centre històric, que va ser un dels actes patrimonials més destacats d'eixe calendari local.
0: Canviant de tema, però continuem en Xàtiva.
1: Sí, exactament. Ara parlem de... Bueno, que l'Albedat Jaume I ha tornat a convertir-se en l'epicentre del motor amb la celebració de la 13a edició de la Fira de l'Automoció a Dexauto. Durant 3 dies, centenars de visitants han recorregut els estands dels concessionaris participants, que han sigut moltíssims, i han pogut conèixer més de 500 vehicles exposats. Vam parlar amb Jesús Blázquez el passat divendres i també el rest de la setmana.
3: Pues un espectáculo, ¿no? Un color que le damos a la ciudad con esta 13ª feria que bueno, que para mí y para todos mis compañeros de automoción pues es un orgullo poder contar y poder contribuir y continuar con esta 13ª edición que como te dije el otro día en la entrevista, pues contamos con un número de stock de vehículos que supera el de prácticamente todas las ediciones y novedades increíbles.
0: I l'últim set del cap de setmana, Carla, és...
1: Parlem d'Enguera, que ha viscut un intens cap de setmana amb motiu de les festes de Sant Antoni de Pàdua. El municipi ha acollit actes religiosos, activitats culturals i propostes festives que han omplit els carrers dels veïns i visitants. Les celebracions continuaran durant els pròxims dies amb una programació que combina tradició, música i convivència.
0: Mira cómo toco los platos, Félix. Hola, Félix Lluch.
4: Hola, Jordi Company.
0: Jefe de servicios informativos y de deportes de Radio Xàtiva Cadena Ser. Bueno, Carla, gràcies.
1: No sé. A vosotros.
0: Dimecres secció.
1: Sí. Els oïs que siguen preparats.
0: ¿Alguna pista de algo?
1: Protecció solar, sol, pell.
0: Molt interessant. Molt interessant.
1: S'adapta a la temporada en la que entrem, sí. Veritat.
0: Sí, no te'n vagis, i sinó que Félix vale, ens conta quina és l'actualitat del dia, Félix.

0: Una y 25 minutos escolten el comarcán de l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva, de la cadena SER de l'Hoy por Hoy Xàtiva y Comarques. Bueno, anem a cambiar una miqueta de to, si el to anterior era seriós, preocupant i decepcionant per a l'alcalde, en este cas de Quesa, que també estava compartit en el de Navarrés, encara que no hagi pogut entrar per telèfon, però així ens ho va fer saber per via internet. Anem a alegrar-nos una miqueta i anem a, ja sabem que a mi de vegada en quan, no sempre, però m'agrada contar les interioritats de la ràdio. Sàpiguen vostès que en esta competició que de vegades en quan tenim per veure quines són les notícies més llegides de la setmana, del dia, etc. Bé, doncs n'hi ha una que despunta. Porto per títol Cerdà Pueblo Ideal. La idea és del meu company Fèlix, que és molt bo fent titulars, jo tant de bo fora, però porta milers i milers i milers de visites. Esta notícia que parla sobre com Cerdà vol arribar als 400 habitants i suma el respaldo de Nos Vamos Pel Pueblo. Ara contarem qui són esta plataforma que el reconeix a nivell nacional com un municipi atractiu per a viure i sobretot per a desenvolupar un projecte de vida al poble. José Luis Gijón és l'alcalde de Cerdà, president també de la Manco. José Luis, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, pues molt content, no?, quan contem notícies d'estes.
0: I tant, a dir-te, primer que res, enhorabona.
1: Sí.
0: Com es rep esta notícia? Com es rep que Cerdà siga un poble ideal per a viure, per a establir una vida?
1: Pues, bueno, no tinc paraules, sincerament, no? Però que tot el treball de tots aquests anys al final sí que està donant el seu resultat. Mm. El resultat que tant esperem i que tant desperem. Al final la gent, en lloc d'anar-se'n, com està passant en tants pobles, és, bueno, que Cerdà són els pobles del voltant, no? Perquè tinguem, sempre ho he dit, aquesta gran sort de compartir els espais a pocs metres, a pocs centenars de metres, i ens fa, pues, bueno, jo crec que tot el que ens rodeja i el treball que fem diari, que també, pues, quan te ho reconeixen, pues, també està bé, pues, fa que al final siga un pueblo ideal.
0: Clar, perquè exactament, qui són esta plataforma Nos Vamos Pel Pueblo i què implica este reconeixement, més enllà de la part emocional, que la té i molt, però més enllà d'això, que implica també, no sé si perquè he vist que s'ha posat una plaqueta, etc. No sé això exactament, qui són, què fan i en què va voler reflexar això en el poble.
1: A veure, és una plataforma que el que fa és difondre els municipis de menor tamany i altres de tamany més gran, pues, bueno, que aquells serveis que donen, on s'està, diguem, treballant en el dia a dia per millorar el benestar i que la gent, pues, al final tingui aquest resultat de dir realment és el que estic buscant. Van molt enfocats a interior, a municipis que en algun moment, pues, han estat despoblats o han tingut grans dificultats. Sí. I clar, això a nosaltres ens reporta que a nivell nacional hagin ficat, no?, la bandereta, i hagin dit, ui, pues Cerdà existeix. I de fet, tinc una anècdota de que no fa molt van vindre unes persones a Aposta, a l'Ajuntament, des de Badalona.
0: Què dius?
1: Sí. Vaig a plegar i em van cridar, José, però on pares? Clar, estava en la Manco, sí. I em va dir, és que n'hi ha unes persones que volen parlar. Vaig a plegar i em vaig trobar, pues, això, una parella que havien vist per internet el municipi, bueno, el tema de vivendes, el tema de, bueno, tot això que estem manejant i que els encantava. Havien vingut, havien estat un parell de dies i els encantava i volien vindre a viure al nostre municipi.
0: Bueno.
1: Entonces, pues, jo, això és el que tinguem que anar treballant i buscant, no? Tot això va donar que el poble no desaparega.
0: Bueno, jo crec que és una cosa que, en part, ha passat tota la vida. Tota la vida ha hagut gent que ha anat errant d'un lloc a un altre i que ha trobat, com bé dius tu, per exemple, el que vos ha ocorregut a vosaltres, no?, que ha trobat un poble que tal vegada no tenia localitzat en el mapa i de tant que li ha agradat s'ha quedat a viure. I aquestes coses és de veres que tota la vida han passat casos concrets. La qüestió d'això està en que, com bé dius tu, estem lluitant contínuament contra un despoblament que se'ns menja. Estem en un moment en què la gent se'n va, la gent jove se'n va a les ciutats. Però al mateix temps també hi ha un moviment, no sé si una miqueta utòpic, de la vida en el poble, que també està fent que molta gent se'n torni al poble. Clar, jo no sé així, i ja no sé, això ja no només t'ho pregunto com a alcalde del teu municipi, que també, sinó com a president de la Mancomunitat, en la que tens diferents municipis que alguns d'ells doncs tenen o poden tindre risc de despoblament per els pocs habitants que tenen. Quin és el punt d'equilibri que hem de trobar i què han de fer també les institucions, José Luis, per a intentar evitar que no siga ni una moda ni alguna cosa que no se pren en el suficient valor que té, com és eixe, que la gent torni a viure als pobles?
1: Sí, a veure, com bé senyales, no es té que convertir en una moda, perquè pot ser algo temporal, pot ser algo que crea més problemes que realment beneficis. Té que haver una estabilitat, per això tenim que juntar les altres institucions, donar eixa garantia, per exemple, amb l'educació, amb la sanitat, que diguem que són els pilars per a la gent. Després, és veritat que tant el transport, les comunicacions, són molt importants avui en dia, no? Però té que anar tot de la mà. I la gent que ve als municipis també té que tindre molt clar que no som grans urbes, que tinguem a 50 metres hi ha un ambulatori i a 300 metres hi ha un col·legi i després a 500 metres torna a haver un altre ambulatori. No, tot això no ho tenim. Tenim altres grans qualitats, no? Que és estar rodejats de la natura, el conviure amb persones que ens coneguem tots, que quan necessitem algo podem tocar a la porta del veí. Això no passa a les grans ciutats, no? Per desgràcia, estaria molt bé també que poguera passar.
0: Sí, però no ocorre.
1: Clar, entonces té que tindre molt clar la gent a on ve, i això hi ha que explicar-ho i triar aquests perfils quan es tracta de per exemple, vivendes com les que hem ficat per part de l'Ajuntament, triar perfils que puguen fer el seu futur al municipi, que siga allà de per vida, encara que està clar que no sabem mai, no?, què es pot passar i com ens vindrà tot, però en un principi que la base siga sòlida per a fer aquestes arrels.
0: Doncs volíem felicitar-te, volíem felicitar també al poble de Cerdà per convertir-se en un municipi ideal. I ara ja per acabar una pregunta, alcalde. És que sabem que vosaltres voleu, en acabar el 2027, aconseguir aquests 400 habitants. L'Institut Nacional d'Estadística diu que en 2025 n'éreu 370. La xifra és correcta? Continua pujant? Continua la fita d'assolir-se ahir? Més que res, contrastar informació. Faena de periodista, alcalde.
1: Sí. Nosaltres ara, de fet, ho vaig preguntar l'altre dia, som 380.
0: Vale,
1: és a dir, anem pujant, està molt bé, 10 més, i ara, pues, bueno, amb les vivendes que anem este any a ficar en lloguer, esperem pujar també unes 10 persones més, i la resta, pues, sabem que hi ha algunes vivendes, encara que poques, però hi ha algunes vivendes que ja s'estan tancant tractes per a vindre a viure a Cerdà. Entonces, esperem impulsar això que ens falta per a plegar els 400. A més, hi ha que posar-se uns límits que siguin realistes, però que tampoc siguin molt fàcils.
0: Clar, clar,
1: hi ha
0: no,
1: que currar-se-ho. Entonces, creguem que aquesta cifra estaria bé. Si aplegarem el 27 amb els 400 habitants, bueno, molt, molt contents i feliços.
0: Alcalde, gràcies per estar amb nosaltres en la SER i de nou l'enhorabona,
1: A vosaltres per tot el treball que feu.
0: Abraçada.
1: Un milió de gràcies. Adeu. Una abraçada. Adéu.

0: 1:37 minuts, sona este pas doble, que de segur que vostès han escoltat alguna vegada, si és que no l'han tocat. Eduardo Borràs, per a parlar de la tercera trobada comarcal de bandes de la costera que se celebra este... Res, ja, és que en només uns dies, 14 de juny a partir de les 10 del matí, a enguany, la localitat agraciada, això és com la loteria, la localitat agraciada és Montesa. Montesa, la seva regidora és Maria Serra, que està amb nosaltres. Maria, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bona vesprada.
0: Gràcies per estar amb a Radio Xativa, la cadena SER. Bueno, que guai, una altra trobada més, un altre encontre més de bandes. És un dia molt especial, eh?
1: És un dia preciós. Jo crec que és una de les jornades més boniques com a bandes que podem viure i poder acollir-la.
0: Com es prepara l'Ajuntament?
1: L'Ajuntament, la part que ens toca, ja la tenim.
0: Ja la teniu arreglada,
1: no? A punt per a començar a muntar entre divendres i dissabte. I res, moltíssimes ganes. És un acte més que merescut. La banda, ara ens contarà després Noelia, però són 50 anys de música ininterrompuda, 120 des de que la tenim documentada.
0: Uau!
1: Que és,
0: que es diu Fronte.
1: És que, clar, són molts anys i és una entitat molt especial en el poble.
0: Conta'ns una miqueta com va ser eixe dia 14 de juny. Com va ser... Bueno, este dissabte, al final, està ahí ja.
1: Diumenge.
0: Com va ser este diumenge? Com va ser la trobada?
1: Les bandes es reuniran en el punt d'eixida i a partir d'ací faran un passacarrer que desemboca en la plaça de la Vila, i una vegada allí rebrem les autoritats, la presidenta de la banda i de més, per a fer entrega d'un obsequi, i allí en acabar tocarem tots junts dos pasdobles del mestre de Ferrero.
0: Que no podia ser d'altra manera. Has mencionat a la presidenta de la banda i la màgia de la ràdio. Presidenta de la banda, Noelia Martínez, què tal, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, que has vingut carregada de llibret i tot, eh?
2: Sí. Porta el llibret de l'activitat comarcal, on estan... Pues bé, està l'ordre de la desfilada del passacarrer... Està també la història de cada banda i el pas doble que interpretaran. I nosaltres enguany pues, hem afegit al final una xicoteta article sobre la Unió Musical de Montesa.
0: Clar, perquè vosaltres esteu de celebració, m'estava dient la regidora, eh?
2: Sí.
0: Conta'ns una miqueta, parlem, si vols, de la trobada, després també fem menció a la Unió Musical de Montesa, però conta'ns quantes bandes participen, quines bandes són, de quins municipis, etcètera, etcètera.
2: Sí, pues participen totes les bandes de la costera, ¿vale? N'hi ha pobles de la costera que no tenen banda, però estan convidats igualment a vindre a Montesa, i participaran un total de 15 bandes, i res, serà a partir de les 10. Són totes bandes de la costera, més seient.
0: 15 bandes a una mitjana de 50 músics per banda, són moltes bandes, eh? Sí. Són molta gent allà.
2: Sí, que dona, sí.
0: Molt bé. I vosaltres, com bé deies, també enguany un any especial, any d'aniversari, no?
2: Sí, nosaltres oficialment la banda data des de 1905, però sí que és de veres que des de... Bueno, quan ve la Guerra Civil, pues, la banda sofreix un poc de... Pues, actua molt poquet, i és en el 76, perdó, quan es refunda oficialment, en la primera junta des del 76.
0: I com esteu vivint este any?
2: Pues...
0: La regidora riu també, no sé què.
2: Sí, és un acte bonic perquè cau en un any molt especial, però pues, costa d'organitzar, però amb molta il·lusió i contents de que puguem celebrar este any en Montesa, la veritat.
0: Bueno, jo ho comentava la setmana passada, perquè la setmana passada es va celebrar també a la Canal de Navarrés. Clar, ara les activitats comarcals són normals, quan s'aproximen aquestes dates, i jo comentava, jo que he sigut músic de banda tota la vida, el fet d'aquestes trobades és que són superxules, el fet d'aquests encontres, concerts, com vulguis dir-li, passacarrers, activitats comarcals, en definitiva, són molt xules perquè, presidenta, posen en contacte amb molts músics i moltes músiques de molts pobles que després, jo què sé, van a veure's tocant per ahir, sense anar més junts.
2: Sí, de fet, un dels canvis més importants que ha sofrit la costera és que des de fa 2 anys que celebra la trobada en si, perquè antes es celebrava el que era els concerts, que eren 2 o 3 jornades de concerts en el que tu anaves en la teua banda i a lo millor coincidies en 2 bandes més, però clar, des de que es va fer en Llaunau fa 2 anys, pues, te reunixen les de 7 bandes i pues conèixer a tot el món, perquè vull o no, pues, de tocar en altres puestos, pues, dius, ah, pues mira, i pues, és bonico, la veritat.
0: Maria, quina importància tenen les bandes en els pobles, veritat, i sobretot quina importància té la Unió Musical de Montes al poble?
1: És que... jo ho penso molt, sóc músic, em ria per això.
0: Vale.
1: A banda de regidor de Cultura, sóc músic, sóc companya de la Junta, de Noelia, aleshores, clar, que ens està costant d'organitzar, clar que ho sé. Però al mateix temps és el que diu ella, és molt bonic. Les bandes, els equips esportius, les comparses de moros, en els pobles menuts, com és el cas de Montesa, tenen un valor afegit perquè no sols són teixit associatiu, són teixit social. I són l'excusa i la raó per a tornar cada divendres al poble.
0: Sí.
1: Són
0: sí,
1: l'excusa
0: sí, sí,
1: i la raó per a no anar-te'n massa lluny, perquè sí, has de tornar cada setmana. Aleshores, són la raó per la que ens mantenim. Són fonamentals. I a nivell cultural, qualsevol poble valencià, la banda és la llavor, és l'espurna de la cultura en qualsevol municipi valencià.
0: I és que ho dic moltes vegades, també. Allò de posar a les bandes, allò de societat, unió musical o societat musical, el fet de posar el nom, la paraula societat per davant, és molt significatiu, perquè moltes vegades als pobles és més important, se m'entén, la part de societat, la part de pinya, que no tant la part musical. Així tenim bandes de tots els nivells en esta trobada.
1: Sí, sí, sí, Montesa és que, clar, és... Montesa no arribem a 1.100 habitants i tenim una plantilla d'uns 80 músics.
0: És una barbaritat,
1: 85.
0: Una barbaritat. Sí, és quasi un 10% de la població. Sí.
1: És que si no tens un músic en casa, o és que sou tots, o sou raros.
0: Sí.
1: Al final,
0: sí,
1: sí, està lleig dir-ho així, però és que tots tenim algú en casa, que més dins, més lluny, tots tenim algun músic en casa.
2: Aleshores, 4 o 5 anys, sobretot, hem augmentat pues, una barbaritat. Érem 40, 50, i ara pues, som això, 86. Wow. Que el dia que fas un assaig i...
0: I estan tots, no cabeu.
2: No cabeu.
0: Literalment no cabeu. Què toqueu a tot això?
1: Jo el clarinet.
0: Clarinet.
2: I jo l'oboe.
0: Vale. A tu sí que t'he vist tocar pel carrer. Crec que hem anat a tocar junts i tot.
1: Pot ser.
0: Un abraç per a Paco. Bueno, xiques, ho deixem així. Sí que, per descomptat, primer la presidenta, després la regidora, convidar a la gent a que participe, a que vagi, perquè estem parlant de les bandes, però les bandes sense el públic,
2: exacte,
0: no són res, així que moltíssima gent s'espera el dissabte a Montesa, presidenta.
2: Exacte. Sí, a veure, convidem tant a la gent de Montesa com a la gent dels pobles del costat a que vinga, que gaudisca d'un passacarrer en el que passarà bandes cada 5 minuts i a finalitzar pues, veure a tots els músics tocant dos passos tan bonicos com són els que anem a tocar, pues, per
0: supos que... I que no me'ls vas a dir perquè serà sorpresa, fas cara de que no me'ls vols dir.
2: Sí,
0: ho pots dir, va, vale, quins són?
2: Seran Reina de Fiestas i Daniel Juan.
0: Vale, sí. Que xulo. Regidora.
1: Bé, jo convido a tota la població, a tots els oients de la SER, a vindre a Montesa el dia 14 de juny. Nosaltres posarem la música, vosaltres poseu la presència, per favor.
0: Més enllà, aprofitant que tinc així, que no totes les dies tinc a la regidora, com encara Montesa l'estiu, ara que ja estem en plena època ja de tot. Des de piscines municipals, que és una cosa que tot el món té moltes ganes, però també d'activitats a l'aire lliure, de cultura, etc. Com encareu l'estiu al poble?
1: Plenet. Com tots els estius, a Montesa, si no tenim festa, l'inventem. És marca de la casa. Aleshores, ara pronte tenim les visites teatralitzades, les visites teatralitzades, sí, al castell, sí, sí, sí, en la recreació de l'ordre de Montesa. A juliol tenim les nits al castell, que pronte vos enviaré el cartell.
0: Sí, vale.
1: Que pronte vos el passe. Uh-huh. En agost tenim les festes. I ja quan venim a acabar ja estem parlant de la tardor i ja et contaré.
0: I ja teniu altres coses. Doncs, Maria Serra, regidora, Noelia Martínez, presidenta, gràcies per vindre a la ràdio. Com m'heu dit, Reina de Fiestas, pues el poso per acabar, si vos sembla bé, ¿vale?
2: Perfecte.
0: Cuideu-vos. Adéu.

Doncs aquesta trobada, aquest encontre, aquesta manera de fer pinya, de fer família, de fer música, que este pròxim diumenge 14 de juny se celebra a Montesa, amb totes les bandes, tots els municipis, millor dit, de la comarca. Pausa i acabem.

curs acadèmic entra en les seues últimes setmanes. Les aules comencen a preparar els exàmens finals, les graduacions i eixos dies que marquen el tancament d'una etapa més en la formació dels nostres joves. Però amb el final de les classes també arriba un altre comiat temporal. El de les moltes activitats extraescolars que en ple segle XXI ocupen un paper molt més central del que tenien en altres èpoques. Avui sabem que educar no és només transmetre coneixements, també és ensenyar a conviure, a esforçar-se, a treballar en equip i a entendre que l'èxit individual té més valor quan va acompanyat del compromís col·lectiu. Per això, cal reconèixer la tasca de les entitats esportives, culturals i socials de Xàtiva, que durant tot l'any complementen la formació que es rep dins de les escoles de la nostra ciutat. Entre totes elles, vull fer una menció especial en representació de tots, i és el Club Natació Xàtiva, perquè compartix amb les escoles algunes carències, i és que les instal·lacions, com tothom sap, no són les millors que podríem tindre. Però més enllà de les infraestructures, més enllà dels mitjans, inclús dels resultats esportius i de les competicions, el club ha demostrat que l'esport pot ser una poderosa ferramenta educativa. La seva implicació social i la seva sensibilitat cap a les persones que més ho necessiten reflecteixen uns valors que haurien de ser irrenunciables: respecte, esforç i responsabilitat. Són valors que es practiquen a la piscina, però que també han d'acompanyar-nos fora d'ella, igual que dins i fora de les aules. Ara que el curs arriba al seu final, és un bon moment per a agrair a totes aquestes persones la seva contribució silenciosa però decisiva a la formació de les noves generacions de Xàtiva.